0: todos ustedes en Más de Uno. Pazor Baidigna, nos vamos a desplazar hasta la Font de Carròs para hablar con su alcalde, con Pablo Puig, porque la próxima semana arrancan esas fiestas tan esperadas de moros y cristianos y a continuación sus tradicionales fiestas también patronales. Pablo, benvingut, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Com estem? Moltes gràcies, com sempre, a vosaltres per recordar-se de la Font d'en Carròs.
0: Res, el plaer és nostre sempre que arriba agost, però bueno, ja no agost, perquè la Font d'en Carròs és molt activa a nivell d'activitats, a nivell d'actes, aquest any s'està celebrant també l'any Carròs, a nivell cultural molt actiu, que ja no és només estiu, Pablo, que arriba
1: l'estiu. L'estiu és l'excusa, però ara ja s'ha fet tot l'any, entonces això també és important, el treball intens que se fan des de diferents regidories, no? Sobretot, jo sempre vos he comentat el mateix, que totes aquestes coses, sense la gran col·laboració que tenim de la majoria de les associacions del poble, pues no es podríem fer tots els actes i totes les coses que fem a la Font.
0: Totalment, Pablo, però sí que és de veres que aquestes d'agost, els moros i cristians i les festes patronals, pues són les més esperades per tots, no? Comencem parlant dels moros i cristians, perquè tu també ets moro. Sempre hem parlat que les festes de moros i cristians s'han anat consolidant al poble, veritat, siguen referents. I sí que m'agradaria que ens comentaves pues, bueno, com s'està vivint l'arribada d'aquestes festes i què és el que anem a viure aquests dies.
1: Pues mira, si em permetixes un momentet, els moros i cristians començaran el proper divendres, ¿vale? Però este divendres, tenim una inauguració de l'exposició. Este any es celebra el 50 aniversari de les festes de moros i cristians en el poble. Entonces s'ha preparat una exposició en l'oficina de turisme, dalt de l'oficina de turisme, on pues, es poden veure, a banda de fotos, pues, diferent documentària de tots aquests 50 anys, no? Una recopilació que cadascuna de les comparses han aportat i han estat muntant aquesta setmana perquè la gent ho pugui veure. I ja passaríem a la setmana que ve, no? Que ja serien els actes en si, però bueno, dijous no vull deixar-me que des de l'any passat va ser la primera vegada que vàrem fer una presentació de lo que són els quintos i quintes, que en realitat hi seran l'últim dia de festes, però ho fem en un acte previ que serà el dijous per la nit i que també farà un concert junt amb la banda de música del poble, no? La grupa artística musical Carròs. I ja passaríem el divendres a oficialment els tres dies de moros i cristians, el proper divendres, com sempre una programació molt diversa, amb ambaixades, i este any, important també, no?, a banda de celebrar el 50 aniversari, pues és el primer any que la comparsa Corsaris del Mediterrani farà la seva capitania, és a dir, es va constituir l'any abans de pandèmia, per pandèmia van parar, i este any és el primer any que té, no?, que ostentarà la capitania al poble. Entonces, pues, també una sorpresa que segur que ens deleiten, seguríssim, així que hem d'estar allí, no?
0: Sí. Sens dubte que sí, perquè damunt és el primer any, no, Pablo, que has comentat, sí. I jo entenc que, bueno, que posaran tota la carn, no?, a l'assador, com es diu, per a poder despuntar en aquest primer any, que jo entenc que marcarà pues, l'inici de tota una etapa per a aquesta comparsa.
1: Així és, ja el dic, ells ja tenen pues, sis anys, no?, d'antiguitat, però bueno, ja sabem tots que la capitania només l'ostentes una vegada a cada sis anys, no? Sí. En aquest cas, perquè ara ja tenim tres comparses cristianes i tres mores. I este any pues, li toca, i ja el dic que serà una sorpresa. Tindrà algo que veure també, pues no, com has comentat abans també, que estem celebrant els 700 aniversaris de la Constitució de la Font, com a el poble que normalment ara, no, coneguem tots, no? I jo crec que li faran algun guinyo a Carròs, esperem.
0: Segur.
1: Que sí, bueno, segur que sí, segur que sí. I res, ja el dic, la programació molt diversa, com sempre, en el dilluns en les ambaixades, no?, que es faran a la plaça dels Xorros, pues tindrem com sempre convoi a les diferents comparses, tenim disco mòbil, com sempre, dissabte un no parar amb un dia avall en les tres, diferents passacarrers que faran pel poble, i com sempre, pues, el més important per a nosaltres no són dos actes, uno, la nit de festa del dissabte, que és la nit dels Puigeros, no? Que sí, cada comparsa celebrem en la nostra càbila, i sobretot pues, l'entrada que es farà el diumenge per la vesprada, no? Com sempre recorregut habitual, des de l'Avinguda Safor, Cervantes, Diputació i acabar en l'entrada del poble. Uh-huh. Així que, com veus, una programació sense parar i pues, expectativa, sobretot, per veure pues, la meravella que prepararà també la comparsa capitana Cosa des del Mediterrani.
0: Eixe tradicional puxero que també sempre reuneix a moltíssima gent, no? El preludi, com tu dius, d'eixe dia gran que és de la desfilada del diumenge.
1: Pues la veritat que s'ha fet, no? Ja està com un acte dels més multitudinaris, no? Sense comptar, per supost, el que és l'entrada de Moros i Cristians, que es fa bé el diumenge per l'esplanada, però bueno, a una mitja, si comptes que som al voltant de sis compasses, som sis compasses, i que al voltant de 200 i pico persones per compassa, pues estem parlant d'entre 1.200 i 1.500 persones estaran en la nit de Puigero en cadascuna de les comparses, i després pues, estarà aquest desfile informal fins a arribar a la plaça, com sempre en les marxes que cada una de les comparses, no tant Mora o Cristiana, pues, s'acompanyarà. Jo crec que és una nit de molta festa, no? Que sobretot en participació de gent que no està directament inscrita o apuntada en alguna de les comparses, i que al final pues, la importància de la festa pues, crec també que no és que solament la disfruten aquelles persones que siguen mores i cristianes, sinó que la puga disfrutar pues, tota la gent que vinga a visitar-nos al poble.
0: Això és, jo penso que és important destacar-ho, perquè el xanís del Puigero, com diu Pablo, està oberta no només als festers i festeres, sinó també a tota la gent, no?, que vulgui acompanyar els seus amics o els seus familiars, no? És una cosa que també parlem molt de les vostres festes de la Font d'en Carròs, Pablo, perquè són molt inclusives, és a dir, a vegades diuen, bueno, les festes són dels festers i dels festeres, sí, però hi ha actes, no?, que vosaltres també feu partícips perquè puguen, no?, participar,
1: claro,
0: com per exemple la dia del Puigero.
1: Muy bien, directament ahí pots participar entrant dins de la pròpia festa, no?, perquè pues, t'integres totalment dins d'una de les comparses en les que pugues anar a la nit del Puigero, pues, en la festa que es monta, pues, en aquest sopar popular, no?, en aquest intercanvi, en la música, i després pues, que pots participar en el desfile informal que es fa aquesta pròpia nit, no?, i en actes pues, com pugui ser, no?, la desfilada, al final la desfilada, no?, l'entrada More Cristiana que està diumenge, pues, també és una manera de participar, no directament en el desfile, sinó indirectament pues, podem veure pues, tot aquest treball que s'ha anat fent durant tot l'any, no?, sobretot la comparsa capitana, que és la que ha de tindre, en aquest cas, el protagonisme central d'aquesta entrada.
0: Sí, totalment. I després també sí que m'agradaria comentar amb tu, Pablo, que dèiem que a poc a poc es van consolidar les festes de moros i cristians i que hi ha comparses que inclòs ja han arribat al número tope, no?, de participants que poden formar part de la comparsa, no?
1: Saps què passa? Que el constituir, no?, el formar part de la comparsa, no?, el crear-ne una, implica moltíssima faena. Què passa? Que tots sabem, no?, i tots els que formen part d'algun tipus d'associació, siga cultural festiva o siga esportiva, però al final comporta molt de treball, i clar, el poder coordinar tot el treball d'estos dies, ja em refereixo a la ment en el tema d'infraestructura, en el tema de menjars, en el tema de beguda, el tema de neteja, ja m'entens, tot això implica un treball bestial, i jo crec pues, que al final ahí el problema moltes vegades és que al final la capacitat que puga tindre una comparsa en poder desenvolupar tot aquest treball que envolta perquè la festa estiga perfecta, el menjar estiga al moment, clar, pues, implica que al final pues, en algun moment hi ha que tallar, és a dir, perquè al final la capacitat que tenim, perquè molts treballem, jo ara, pues, pues, degut a la, no, pues, a l'alcaldia, pues, no puc estar tant, si que estic dins de la junta, no, d'una manera, de la meva comparsa, però no puc estar tan intensament treballant conforme pues, podia estar abans. Mm. I entonces entenc de primera mà pues, la complicació que és el poder tindre, perquè al final no, cada soci, no, cada component, pues, pagués una quota per a intentar tindre-ho tot al lloc. Entonces el tema de tratges, el tema de pintures, canvis, menjar que estigui

0: per attingere pues, el màxim de ventatge, no? de coses en la comparsa. I clar, en aquell moment, pues, mira, el nostre límit ha de ser este, perquè al final de fer una cosa que estiga bé i raonable a fer algo que deixa molt que desitjar, que val la pena no agarrar-ne més, i res, pues, que els convidem a que es poden constituir, no? Es poden muntar pues, a través de grups d'amics pues, altres comparses del poble, és a dir, que no està tancat en cap moment. I ara tenen l'avantatge que com ja n'hi ha tres mores i tres cristianes, la propera comparsa pot ser tant mora o cristiana.
1: Això
0: conforme vulguin, així que, mira, des d'aquí aprofitem i aquelles persones que estiguin pensant-se, pues mira, en la vida n'hi ha que arriesgar. I arriesgar aquestes coses que són tan boniques i que fan unió i poble, jo crec que val la pena. Així que des de les diferents comparses, des de la Federació de Moros i Cristians del Poble, segur que els ajudaran a poder muntar i encaminar-los en aquesta aventura que és meravellosa. Que jo porto ja 30 anys, quasi 30 anys, i jo dic que és una meravella el companyerisme i tot el que envolta la festa.
1: Això no va dir, és a dir, que està clar que algunes ja no poden créixer més, perquè efectivament hi ha que marcar límits per a una bona gestió, però que també esteu oberts a que puguen eixir noves comparses, perquè entenc que això també faria créixer pues, les festes de moros i cristians, sobretot per la gran varietat que poguera tindre, no? Sobretot es nutriria, jo penso, que de nova gent, de noves comparses, i enriquiria també pues, aquest desfile que, com hem comentat, Pablo tindrà lloc el diumenge per la vesprada, veritat? Sobre quina hora?
0: Si no m'equivoque, estic dient de memòria, crec que és a les 8 de la vesprada, ¿vale? És que tenim primer l'entrada de bandes, crec que és a les 7 i mitja i el desfile a les 8. Si no m'enganye, és que ja dic que porta tantes hores al cap que ja m'agarra fort. De totes maneres, la gent pot estar informada a través de xarxes socials, de l'Ajuntament i de la pròpia Junta de Moros i Cristians, no? Federació de Moros i Cristians, van penjant tota la programació per a que la gent estigui assabentada i sobretot marca cadascun dels actes en quin horari i en quin lloc del poble es farà. I la gent que vulgui pues, pot aportar, no? Pot comprar el llibre de festes en l'oficina de turisme, aprofita un poc per a fer un poc de
1: publicitat,
0: que sí. Al final els beneficis van per a la pròpia comissió de festes, poden adquirir per 5 euros el llibre de festes, que apareix tota la programació del llibre de festes en aquest cas dels actes de moros i cristians, i fan una col·laboració. És un llibre molt bonic, perquè amunt hem incorporat molta informació històrica des de 100 anys del poble de la Font. Així que el módico precio de 5 euros pots contribuir i pots estar informat al dia de les festes de moros i cristians i de les festes patronals de la Font.
1: Pues una meravella, perquè una vegada acaben els moros i cristians de la Font, a la Font tenen la sort també de que de seguida celebren les seues festes patronals, no, Pablo?
0: Claro, així som així de...
1: Tot d'una, tot d'una.
0: Ara que estem, ja mos hem agarrat, què hem de fer? Pues hem de continuar en les festes, no podem parar. I així, com ve dir, pues dilluns comencem ja festes, en este cas, dilluns i dimarts són dos dies. Dilluns és el dia més bonic per a mi, personalment, per la unió que se celebra aquest dia en el dia de les quintes, no? El dia dels 25 anys que els festers van fer la festa fa 18 anys, és a dir, que són aquells que tenen aproximadament 43 anys, fan la festa tot el dia, però totes les diferents quintes es celebren per esmorzar, dinar i sopar. Mal, ja, els que tenim una certa edat ja sols anem al sopar amb els nostres quintos i quintes, però l'aglomeració de quintos i quintes que venen exclusivament aquest dia i tornen, és com el tornar als inicis del teu poble, al teu origen, i t'unixes amb aquests xiquets i xiquetes que anem junts a l'escola, que ara pues, ja tenim quasi 50 anys alguns, pues, jo crec que és de lo més bonic que n'hi ha, m'entens? I recordes, i balles.

0: en fas dos i contes anècdotes de quan érem joves, de quan no érem tan joves, i jo crec que tot aquesta germanor que es troba aquest dia és el que per a mi podria descriure la perfecció d'una festa. És a dir, és tot, és a dir, pot ser tot el que pugues trobar o podries necessitar a través d'aquest dia. Així que a mi és el dia perfecte. I després pues, ja continuem amb diferents dies, com pot ser dimarts, pues, que tenim les paelles, tenim activitats d'aigua, i però amb els menús per la vesprada. També celebren la quinta dels que fa 15 anys i 20 anys, celebren, però ja és un acte més personal, no? Particular d'ell. I per la nit pues, ja és la part més jove, el tema de disfresses, i pues, la discomòbil que anirà al parc Girant i Carmesina. Val? I més ja començarien un poc més actes litúrgics, no? Dia de Sant Isidre, en aquest cas està celebrat per la gent més gran, no? Jubilats i pensionistes del poble, i pues, tenim actes en la piscina municipal per la vesprada, per activitats per als més menuts, totalment gratuïtes, han repartit després també per a berenar 80 fartons per a tots els assistents, i per la nit tenim el sopar popular en el parc Girant i Carmesina, amb un espectacle, com sempre, que ens acompanya durant i després del sopar. I quan acabem, no podríem faltar els correfocs de la Font d'en Carràs, pues, tenim el correfoc que la companyia local, no, d'Indavà, pues, com tots els anys, prepara i ens porta, pues, ja t'ho dic, és, a mi és que m'encanta la música i la pólvora, entonces pues yo creo que es un dels actes molt, molt, molt, molt bonic que la gent vol. I ja passaríem després, a partir del dijous, pues els tres últims dies d'actes de festes locals, que seria dijous, divendres i dissabte. Dijous tenim el dia de la Mare del Remei, que tenim pues, ahí festeres que acompanyen la Mare del Remei. Tenim, com sempre, activitats per a... Bueno, no sé si ho he dit, de matí sempre fan activitats infantils a la plaça de l'Ajuntament, que prepara els monitors, els becats que tenim aquest estiu. I després pues, ja tenim també la part més infantil, també tenim en la piscina pues, activitats que, el mateix que el dimecres, pues, la gent que vulga, no? I pues, sobretot en el calor este que està fent, pues, poden pujar i disfrutar en la piscina municipal. I ja pues, tenir la primera processó, que és la del dijous, i després el castell de fons artificial, i tenim en aquest cas el Fest Carràs, que se celebra en la plaça dels Xorros. Ja passarien divendres el Santíssim Crist de l'Empar, no? Per dir-ho, el que més devoció porta al poble, i tindrem, pues, com sempre, pues, el matí tenim passa carrer, tenim la missa en honor al Santíssim Crist de l'Empar, i pues, n'hi ha una picaeta pas que són festes i festeres del Crist, i després pues, per l'Astra pues, ja anem a lo que és la partida de pilota, i tindríem també pues, la processó per la nit, i pues, tenim orquestra en la plaça dels Xorros, i ja rematem festes en el divendres, que és el dia més bonic, per dir una manera, de els records que molts tenim de quan vam fer festes, no? Que és el dia el dissabte, el dia de la quinta, no? D'aquest any, que són els que complixen 18 anys. I, pues, bueno, és un goig veure el poble ple de gent, el poble acompanyar com arrepleguen les festes i les festeres. I pues, jo crec que és un dia molt, molt, molt, molt bonic perquè ens recorden moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes coses de fa ja moltíssims anys. I, sí. I després pues, bueno, anem rematant ja, pues, com sempre per la vesprada, tenen una replegada de festes que es fa al contrari, de matí les festes arrepleguen les festes, i per la vesprada les festeres arrepleguen les festes. Tenim la processó i després tenim orquestra, la Pato, si no m'equivoco, crec que és, en la plaça dels Xorros, i com sempre pues, a les 4 del matí pues, rematarem a 4, 4 i mitja en la corda. I corda recordar, i caixa, i fi de festes del 2026, que jo crec que no està mal. Així que jo crec que una programació diversa per a qualsevol grup d'edat, que tenim activitats més mogudes, menys mogudes, pel matí, per la vespre, per la nit, a gust de consumidor i sobretot pues, des d'ací pues, la gent que per unes coses o per altres pues, no pot disfrutar de la festa perquè treballa o pel que siga, pues, intentarem molestar el mínim possible i sobretot pues, que tinguin comprensió que al final pues, és una setmana de festes al poble i bueno, pues, al final tots ens posem en la pell de tots, i uns volen disfrutar, els altres descansar i entre tots pues, hem de fer festa i poble, així que així no sobra ningú,
1: no.
0: Així que tots pues, disfrutarem de les possibilitats que cada un tinga.
1: Totalment. No? Pablo, abans de posar el punt i final a l'entrevista, que sabem que tens pressa, sí que he de sacar un parell de coses. Per un costat, com tu has dit, es va introduir el Fest Carròs en el marc de les festes patronals i també s'ha convertit en una cita ineludible. Eh? És a dir, des de que es va introduir va anar agafant força, sobretot perquè esteu apostant, pues, bueno, pense que pel talent també local, no? Moltes vegades.
0: Sí, sí, ja els dic que al final jo crec que va ser un encert en el seu dia. Ja vos dic que dins de les possibilitats que tenim nosaltres com a ajuntament, perquè he de dir que tot el tema de les activitats, totes són gratuïtes, les activitats, em referís, pues, siga les activitats que fem a la piscina o siga pues, qualsevol dels concerts que se celebren, i això pues, implica un esforç econòmic important, i crec que pues, al final recolzar grups locals, no? I música en valencià, pues, jo crec que és pues, també pues, n'hi ha que deixar un espai, no?, dins de les festes del poble perquè també pues, reconeguem tots i qualsevol persona pues, la importància que té i que té que tindre. És a dir, l'única manera de donar-li importància és donar-li visibilitat dins d'un espai concret que jo crec que és no, tan important poden ser unes festes patronals, unes festes del poble, i introduir-lo dins de la pròpia setmana de festes jo crec que és un encert. I sobretot, pues, com por neve dius, pues, ja, que és un festival, no? És un, bueno, un festival no es pot dir perquè només és una única nit, que són tres concerts, un darrere l'altre, però que ja pues, és una cosa, no? una festa consolidada dins de la programació de festes del poble.
1: I Pablo, la pólvora? Perquè la pólvora també va ser una aposta també d'aquest govern i veiem que ha anat agafant força també i que sobretot sí. Eixe dissabte per la nit, no? És quan sí, més protagonisme té i és un dels moments més esperats al poble.
0: Sí, ja el dic que tenim els dos, vam tornar a recuperar, ja el dic, tant l'Escorrefocs, que jo crec que era, és a dir, una festa molt nostra i més tenint en compte que una associació local i l'associació Ingavà, no?, que és de la comparsa del Maro, pues que és la que ho fa tots els anys, és a dir, li dones la importància i damunt ja no sols això, sinó que és els propis veïns i veïnes del poble és que ens donen aquesta festa. I després pues, tenim també l'associació Focal Rado, que és la que en col·laboració amb ella pues, fem la cordada del dissabte. És a dir, que al final tot això, com he dit també al principi de l'entrevista, totes aquestes coses l'Ajuntament no les podria fer sense tindre un recolzament, pues, ja dic, a través de la Federació de Mares, de l'Associació de la Comissió de Festes o de les dues associacions, tant Ingavà com Focal Rabó, en aquest cas, pues, que defenen, no?, i promouen en aquest cas, o els correfocs o la corda. Ja dic, i nosaltres, al final, crec que som només transmissors d'eixa inquietud, eixa gana de treballar que ens demostren dia a dia, no? Més a més, any rere any, pues, les associacions locals intentem, pues, dintre de les nostres possibilitats, pues, arribar al màxim possible.
1: Pablo, un últim missatge per a convidar els nostres oients a que s'apropen a gaudir amb vosaltres.
0: Jo crec que si després d'escoltar-nos l'entrevista no estan en unes ganes immenses de vindre a veure el que és la Font d'en Carròs, que tranquil, que vinguin, que quan mos veiem pel carrer jo els acabaré de convèncer que el millor que han pogut fer del 14 al 22, si no m'enganye, d'agost, és vindre a apropar-se a la Font d'en Carròs i disfrutar amb nosaltres, sempre junts, és a dir, al final nosaltres, ja saps que estem oberts a qualsevol persona que vinga a disfrutar amb nosaltres de les festes locals, tant de mores i cristians com les festes patronals, que vinguin i disfruten. I estic convençudíssim que quan apleguen el poble i veguen el festival, veguen tot allà, que les persones que estem disfrutant d'aquestes festes compartim amb elles, segur, seguríssim que el 27 tornen a vindre.
1: Segur que sí, Pablo. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ha sigut un plaer, com sempre, parlar amb tu, parlar de festes, i ara toca gaudir. Ara toca gaudir després d'un any esperant, que sí, tan especial.
0: Esperant i fent molta feina. Jo sí, també vull agrair, no, a Juanjo, que ha estat de regidor, a tots els regidors i regidors, i a Maria, pues, ara Juanjo ha tingut que deixar la part de regidoria per les coses personals, i ha entrat Maria ara, però bueno, que ja el dic, que tota la feina han estat fent-la ells durant aquest any, i estic convençudíssim, perquè són uns professionals com a qualsevol, que qualsevol dels actes es podrà disfrutar per ja el dic, per qualsevol persona.
1: Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat i, com dèiem, a gaudir. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, com sempre, Jessi. T'espere a fi, T'espere a la font.
1: Per suposar que sí, que allà estarem, com sempre.
0: Vinga, adéu.

0: Una y ocho minutos, casi nueve minutos. Seguimos aquí en Más de Uno Safford by Digna en este viernes 7 de agosto. Y es hora de repasar la agenda de turismo que nos ofrece como cada día el Ayuntamiento de Gandía. Ahora mismo, en la Playa Norte, tenemos bandera verde, 31 grados y el cielo está claro, no hay ninguna nube. Por lo tanto, se puede disfrutar de la playa con perfecta sintonía. Vamos con la programación que nos ofrece el Departamento de Turismo, visitgandia.com, ya saben, esa es la página web donde pueden encontrar toda la programación. Como digo, visitgandia.com. Vamos allá. Tenemos en el día de hoy música al jardí, Moitere. Será a las 8:30 de la tarde en la calle de la Valldigna, en el número 9 de la calle Valldigna. Como digo, esta tarde a las 8:30. Para este fin de semana tenemos más actividades. Face to Face, Moros y Cristianos contra Falleros. Madre mía. Será en el Paseo Marítimo y saldrá de la calle Alcoy. Esto está organizado por la Falla Grau. Esto será mañana sábado. El domingo, día 9 de agosto, espectáculo itinerante, Quimera, a las 9:30 de la noche, a cargo de la compañía La Fam. La salida será también por la calle Alcoy, que es la que está al principio de la playa, donde está el escenario número uno, como saben. Y también recordarles que pueden practicar deporte, sports a la mar, por las mañanas, en los diferentes escenarios. En este caso, les digo que hoy viernes era GAP, que es glúteos, abdomen y piernas. Era a las 8:30. Allí mismo, escenario número uno de la calle Alcoy. Mañana, en el mismo sitio, escenario uno. Pero en este caso será Latin Fitness, también a la misma hora, 8:30 de la mañana. Y ya saben, levántate corriendo, esas salidas que se realizan por las mañanas, los sábados. Aún quedan dos, exactamente la de mañana sábado, 8 de agosto, que irán por el Suyals y el camino del Escorredor. Las salidas son a las 8 de la mañana. Las inscripciones por carrera son de 5 euros. Y con esto terminamos la agenda de turismo que nos ofrece el Ayuntamiento de Gandía. Ya saben, la pueden consultar en la página web visitgandia.com. También se la pueden descargar.
1: Más de uno. Con Jessica Cánovas.
2: Hay lugares que no se explican, se sienten. El sol en la piel, la arena bajo los pies, el Mediterráneo delante de ti y todo el ambiente de Duna Playa. Un espacio para desconectar, compartir y vivir el verano a otro ritmo. Duna Playa, en Playa de Daimús, donde el verano se queda un rato más.
3: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
7: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldoso anfesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
8: El próximo 12 de agosto llega el eclipse del siglo y en Hola Wifi hemos preparado una promoción especial para que lo vivas como se merece. Contrata Hola Wifi antes del 8 de agosto y llévate gratis unas gafas homologadas y la guía para disfrutarlo en tu zona. Internet rápido y estable al mejor precio y sin permanencia y sin pagar nada hasta que compruebas cómo funciona. Llama al 635 30 30 30. Pide la promoción Eclipse y disfruta esta experiencia. Hola Wifi y prepárate para compartir el eclipse.
1: Más de uno con Jessica Canovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallina en la Onda con Jessica Canovas.
9: Continuamos con todos ustedes en Más de uno, Safor Vallina. Nos vamos a desplazar hasta Oliva para hablar con el concejal de Turismo y Playas, con Salva Llopis. Salva, benvingut, muchísimas gracias por acompañarnos.
10: No, muchísimas gracias a Onda Cero por tenernos en contra, como siempre.
9: Ya teníamos ganas de hablar con tú, Salva, y más en esta época estival, que parlem de turismo, de playas, que parlem de gastronomía. Hoy en concreto, anem a començar a parlar de gastronomia perquè aquest dilluns s'ha convocat una roda de premsa per a parlar d'un esdeveniment gastronòmic, penso que molt important per al municipi d'Oliva, com és la mostra gastronòmica. Així que estem desitjant, Salva, que ens pugues contar què és el que s'ha preparat per a aquesta nova edició.
10: La veritat que anem a invertir molt, sobretot en temps i esforços, no tant en diners, perquè ja veureu com al final aquesta mostra gastronòmica que hi des del Departament de Turisme en té col·laboracions amb altres associacions també d'àmbit gastronòmic, com és Gastroliva, i diverses subvencions que demanem, pràcticament així-nos gratuïta, però va ser espectacular. I mira, és una mostra gastronòmica que abarca des del 12 de setembre fins al 31 d'octubre. Comencem el 12 de setembre amb el 12è concurs de pebredes passides. És un concurs molt arrelat a Oliva i que cada any creix en expectació i concursants. És un plat típic de la nostra ciutat i que tant forts com restaurants pues, el poden trobar i gaudir d'elles. Enguany seran, a part dels concursants, esforç del Galano, Blat i Sucre i Mel de Romer, qui repartiran 900 racions de pebreres farcides. Els tíquets es poden adquirir en l'oficina de turisme a un preu popular d'1,50 € i el Departament de Turisme pues, segueix promocionant la gastronomia local, els productes de proximitat i tant nostres, i que arriben pues, tant per als nostres veïns com per supost per als visitants i turistes. A part d'esforç que he nomenat, els restaurants membres de Gastroliva també aquest dia cuinaran i formaran part en els seus menús de les pebreres farcides. I també estem parlant, per supost, per anunciar-ho, perquè la gent ho sàpiga, els nostres oients, doncs estem parlant del restaurant El Lloc, Tasca Olivense, Tentaciones, La Cassola, Caudeli, Alameda, Bar València, El Galano Suprem, Aguamala i Cadubi. Això és per ara. Imagina't l'expectació que hi ha i les ganes que tenim de que eixe dia pues, tots puguin disfrutar d'aquestes pebres farcides. I com pots comprovar, Jessica, pues, tenim un ampli repertori de comerços locals que contribueixen a que el pròxim 12 d'octubre pues, en Oliva puguem gaudir, com he dit, d'aquesta pebera farcida. Mm. Així que ja ho saps, Jessica, en poques setmanes és que visitar-nos, ho saps, eh?
9: Sens dubte, sens dubte, perquè ho has dit molt bé, és un dels concursos que estan més arrelats, efectivament, al municipi d'Oliva. Són moltes les edicions en les quals nosaltres, no, com a periodistes, hem pogut cobrir aquesta notícia, que si veiem Salva, és a dir, se van incrementant el número de racions, veritat, després també sí. La col·laboració, com tu dius, dels ports, i sobretot la col·laboració imprescindible de Gastroliva, que també és l'associació que fa possible amb la vostra regidoria d'aquest esdeveniment gastronòmic tan esperat. Això és senyal, entenc, de la bona acollida que té any rere any.
10: Exacte, i aquest dia, pues, a part de que el que puguem disfrutar d'aquest sabor que es deixa a la primera facida, pues, tindrem tallers infantils, també anem a realitzar un show cooking de pebreda farcida i finalitzarem també amb el lliurament de premis. Entonces, ja d'ahir, del dia de la pebreda farcida, de la celebració del concurs de la pebreda farcida, ja seguirem, pues, amb el 19 de setembre amb el World Paella Day, on tindrem també un show cooking de paella valenciana a càrrec de Joan Sandra. Tots el coneguem com el Capità Paella. I ahí estarà incluït, pues, un tast de la paella elaborada durant l'activitat. És a dir, no parem, anem, cada dia tenim algo diferent, i el que volem és que este mes, entre setembre i octubre, la gastronomia, que també està fora de l'època estival, pues, sigui un referent i ajude també als nostres restaurants.
9: I Salva, és una efemèride a la qual vosaltres vos heu sumat en aquests últims anys, no?, per a fer-la més gran, inclòs.
10: Sí, més gran, més participativa. És de veres que jo, quan vaig entrar de regidor, vam estar a punt, es valorava des del departament d'anul·lar el concurs de pebrera farcida, per exemple, perquè no hi havia massa concursants, i ara mateixa, pues, en els últims concursos estem rondant els 20 o passant els 20 concursants, i això és un èxit. És un plat típic tan nostre, i que elaboren les persones. No és un concurs professional, per supost, és un concurs amateur, però és que aquests amateurs són els que realment també saben fer aquesta pebrera farcida, igual com els cuiners que tenen els restaurants, són cuiners que són de la nostra ciutat i que saben massa bé com fer-ho, i per això podem disfrutar d'aquest plat en restaurants, en forns i en cases, en les cases mateixa que saben elaborar este plat. Entonces sí, és conforme diu Jessica, hem anat a més, la gent està responent, i mentre es responga i nosaltres promocionem este aliment tan nostre, este plat tan nostre, i seguisca la gent apuntant-se, pues anem allà. I el World Paella Day, pues, també sabem que els arrossos és un plat també molt nostre. A Oliva poc ens tenen que ensenyar d'arrossos, saps? Tenim els millors restaurants que elaboren també este plat, i per supost que també volem que gaudisquen els turistes. És de veres que enguany hem canviat un poc el format del World Paella Day, perquè l'hem encausat més per a la promoció i per a que en aquest show cooking i en aquest tast la gent pugui apuntar-se a l'oficina de turisme, els nostres visitants i turistes que tenim allí, que participen en molts serveis que nosaltres anunciem durant l'estiu, pues, també puguen disfrutar-ho. I com és una mostra gastronòmica molt àmplia, pues, hem anat canviant algunes coses que hem vist i que segurament repercutiran també molt directament en aquest turista, que al fi i al cap el que volem és que es quedi en la nostra ciutat, i si fa un tast de paella valenciana, per què no? Que es quedi impressionant per aquest soul cooking i vaja als nostres restaurants a degustar este plat també tan nostre.
9: Hem parlat del concurs de pebreres farcides, del paella d'ahir, però hi ha altres coses també preparades.
10: Sí, és a dir, que era molt ampli. D'ahir passem al 16, 17 i 18 d'octubre, ja amb un clima més favorable per estar en l'exterior, amb la celebració del Sabor Fest. I hem posat en guany este nom, Sabor Fest. Vam anunciar a Gastroliva que era un nom que havíem triat des de l'oficina de turisme i es va aparèixer bé. Així no teníem res a veure ningú nom de l'associació ni res, com a vegades pot donar a confusió, perquè Gastrofest o el que sigui, ara mateix tenim Saborfest. La ubicació serà al passeig Lluís Vives, enfront del mercat municipal i de l'oficina de turisme, i tindrem un espai de restauració amb propostes gastronòmiques dels establiments que formen part de Gastroliva per esmorzar, dinar i sopar. Tindrem muntat una fira agroalimentària amb productes de proximitat elaborats artesanalment. El divendres a les 18:30 donarem inici al Saborfest, estic comentant. A les 20:30 tindrem una figatellà a càrrec de Gastroliva i per acompanyar tindrem música en directe de la mà de la sede 2.0. El dissabte tindrem des de les 9:30 del matí xerrades gastronòmiques, tallers infantils i Jessica, fa unes setmanes el vaig dir que estàvem preparant, si te'n recordes, l'última entrevista, una sorpresa molt agradable i plena d'emoció i que es transporta als anys 70, quan era algo típic en les fires que feia Oliva en aquell temps, i estem parlant de recuperar la tradicional carrera de cambrers i cambreres.
9: Ah, pues.
10: Sí.
9: Quina sorpresa, sí.
10: És una sorpresa, tots veiem les imatges, les fotos que es passen a les redes socials d'aquells temps, quan els nostres tios o un abuelo o algú de la família participava, i hem cregut que, no sé, és important recuperar aquestes tradicions i que, per exemple, així com en Gastroliva ja ho vam anunciar, perquè treballem molt conjuntament, és una idea que es va agradar molt i que ells troben que també des del seu col·lectiu molts cambrers poden participar. Jo trobo que tindrem que fer diferents rondes, perquè sí que és veritat que m'ha plegat que molta gent té ganes de participar en aquest concurs. Encara estem treballant en els premis, però segur que serà... la gent ens apunta sense fixar-se en aquest premi, però estic segur que treballarem perquè s'emporten una gran sorpresa. I després, per la vespre, pues, tindrem també un tardeo amb un DJ local per amenitzar pues, amb música. També posarem tallers infantils i més música en directe amb Ramonets. Aquest grup va dirigit cap als més menuts i que seran també protagonistes dins del Saborfest. I per la nit, mentre tots gaudixen de la gastronomia que oferten els bars i restaurants que tindrem allí, tornarem a disfrutar d'un grup de música. I el diumenge comencem a les 9 del matí amb el primer concurs del millor entrepà d'Oliva. Això també és una novetat. Són els propis usuaris qui decidiran amb els seus vots particulars qui bar, restaurant, s'emporta a aquest primer premi. I al migdia del diumenge finalitzarem el Saborfest a l'entrega de premis. Tot això en col·laboració, per supost, de Gastroliva. Nosaltres posem més mitjans, les casetes perquè ells puguen elaborar les seues tapes, els seus entrepans, però per supost que si no fos pel teixit associatiu que tenim en Oliva molt actiu i que tant participa, sobretot almenys en la moda delegació de turisme, haguera sigut impossible crear este event. És una mostra molt important, Jessica, i que va dirigida amb una programació per a tots els públics i gustos. Sí. I així creiem que serà espectacular i crec que la gent al finalitzar troba que agrairà este event que anem a fer. Que damunt tinc que informar que no molestem al mercat municipal. Això també és una de les gestions que hem fet, perquè és una fira que comença de divendres a diumenge, però començarem a muntar i a desplegar els materials després de que finalitzi el mercat exterior que tenim a Oliva.
9: Salva, és una aposta molt forta la del Saborfest, amb el que tu has comentat, amb aquesta fira agroalimentària, amb aquesta figatellà, però sobretot aquesta novetat, aquesta tradicional carrera cursa que has dit de cambrers i cambreres, no?, que es feia a Oliva. Esteu recuperant tradicions també gastronòmiques, que això és molt important.
10: Sí, per supost. tot el que anava bé i al final per unes qüestions o per unes formes es va retirar, per què no? Per què no recuperar-ho? I més que res perquè hem notat, quan veiem en les redes socials, quan algú posava alguna història, una historieta viscuda en aquesta carrera de, tan tradicional de cambrers, veiem com ara mateix les persones ja majors en aquell temps eren molt menudes, com ho recorden, en molt d'amor, en molt de bons records, de quan parlen d'un tio que va participar, d'un pare, d'un abuelo que era cambrer i a veure qui guanyava. I així també pues, és normal, Oliva té una gran oferta gastronòmica, repleta de bars, restaurants, i creguem convenient que per què no li se dona aquesta importància a aquests cambrers que quan anem a un restaurant o a un bar, gràcies a la seva professionalitat, pues, es deleiten en que nosaltres puguem tindre passar una bona estona junt a la família o amics i disfrutar de tot el que disfrutem en els nostres bars i restaurants. Així que jo trobo que quedarà bé. Ja hi ha molta gent en expectació que està esperant a veure el temps per apuntar-se. I jo crec que, al finalitzar, Jessica, crec que podrem parlar i fer una valoració molt positiva, almenys pel que veig en el moviment que estem tenint. És una mostra, com molt bé has dit, és amb molta expectació, és la més potent que hem fet durant aquesta legislatura i que, a millor, en uns pocs mesos, cap allà, a millor, finals d'octubre o principi de novembre, podrem anunciar després de que ha sigut tal volta la més econòmica que hem realitzat gràcies a les subvencions que el departament està treballant per a poder agregar-nos a les convocatòries que hi sent per part de Diputació.
9: I també, i també, Salva, important destacar aquesta figatella perquè posa en valor un altre producte típic d'oliva, no? Hem parlat de les pedres passives, després també hem comentat la paella, però els figatells també són un dels productes més característics del municipi Olivar, no? Més enllà de la comarca de la Safor, però sobretot un producte molt típic d'oliva.
10: El figatell és d'oliva. El que passa que està tan bo que moltes poblacions veïnes pues, intenten fer-se el percedell, però que a veure, que és un aliment que ojalà, un plat també tan típic nostre que el degusten en altres ciutats i poblacions, això és congratular-nos i alegrar-nos, però és un aliment nostre, els nostres historiadors gastronòmics saben d'on és el figatell és d'oliva i després passa a altres ciutats, però és veritat que així no hi ha un bar o un restaurant que una persona vagi a esmorzar i no hi haga, és a dir, un figatell pots anar a qualsevol carnisseria, pots anar a qualsevol restaurant bar i degustar-lo. I és de veres que cada un o cada carnisser li posa el seu puntet i és el típic comentari, pues mira, jo vaig a Ramon Costa, jo vaig a Miguel Costa, i nomben diferents carnissers perquè hi ha una gran representació i seguiment a aquest aliment, inclús quan tu no va a un restaurant i fas el tast del figatell, igual li preguntes al propietari, mira, l'has agarrat d'aquest carnisser, l'has agarrat de l'altre, has anat al mercat municipal perquè la veritat és que el tenim, bueno, jo recordo pues, pràcticament de ben menut menjar-lo en casa i després, jo soc un dels típics que quan faig esmorzars en amics o família, soc el típic que demana un bocadillo de figatell, per supost, així que aquesta figatella també tindrà molt de repercussió. Damunt està elaborada per Gastroliva, ells s'encarreguen dels figatells, de fer-ho, i nosaltres pues, donarem el suport. Ahir també tinc que agrair directament a Mario, president de Gastroliva. Portem dies reunits en la mostra, ells també han aportat idees, per supost, i hem arribat a consensos, perquè encara que és una mostra que és tota completament de turisme, sense la col·laboració de Gastroliva haguera sigut impossible realitzar-ho, o almenys amb aquesta amb aquest potencial que anem a exposar en aquesta mostra gastronòmica.
9: I encara tenim pendent més activitats, no, Salva?
10: Sí, estem treballant ara mateix també, a veure si en la mostra podem incluir també el concurs de coques, també el concurs de coques amateur i el concurs de coques professional, que estem intentant a veure si pot arribar al mes de setembre i celebrar-lo, i ahir també, pues, també donaríem uns dos dies més a aquesta mostra gastronòmica. És a dir, encara que estiguem anunciant estos events, no parem de treballar i no parem d'intentar, pues, potenciar més, perquè la coca també, la coca d'oliva, també és un plat nostre. Entonces, des de turisme, totes les activitats que realitzem, pues, té que ser en benefici també dels nostres veïns i, com no, d'aquest visitant i turista que tant ens agrada tindre així en la nostra ciutat, per a que, per supost, es deixin els seus diners en els nostres comerços, en la nostra restauració i que puguem tindre uns resultats molt positius.
9: I un concurs de coques que sempre li poseu també especial estima, cal dir que s'ha consolidat ja no només a nivell nacional, sinó també internacional, perquè cada any se va incrementant la participació i també la internacional.
10: Sí, es transforma. En estos días es transforma, es días que se le ve en el concurso de la coca, Oliva es transforma en la capital, ya no solo de la coca, sino de la gastronomía, porque Pepe Cotaina siempre nos aporta unos jurats profesionals replets de, pues, d'estrelles Michelin, Soler Repsol, i això, pues, aporta un nom a la nostra ciutat que és molt important i que, conforme has dit, també és un referent. D'ahir que estiguem treballant i avui mateix encara tenim diverses reunions per a veure si ho podem acoplar dins d'esta mostra gastronòmica o anar per separat. D'una manera o altra, serà també un intentament que sigui tot un èxit i treballar conjuntament per a que siga possible.
9: Sens dubte que una bateria d'actes i d'accions gastronòmiques, Salva, que efectivament, com estàs comentant, esteu posant a punt i ultimant per ara, a principis de setembre, efectivament, i la veritat és que amb aquestes novetats també que s'agraeixen. És una manera també, Salva, de sorprendre a la gent, no? El sempre anar un poquet més per a que no siga sempre el mateix, i entenc que així des dels diferents col·lectius, no? Els tècnics també de turisme, treballant colze a colze per a aportar, com dèiem, totes aquestes novetats que marquen la diferència any rere any.
10: Sí, sense el Departament de Turisme, sense els meus tècnics, també no hauria pogut ser possible. Ahir mateix teníem una de les últimes ja reunions abans de la roda de premsa, i en la taula de treball, entre tècnics i Gastroliva, érem vora 10 persones en la reunió. Això és molt important perquè cada un al seu parecer, nosaltres des de turisme diem què podem aportar, què és el que tenim, quins mitjans tenim, o què podem contratar, i després Gastroliva, per supost, pues, en termes de personal, i si ells no anunciaven al millor la carrera de cambrers, perquè ells tenen més de, crec que ara mateix estan composats per 140 restaurants i bars que conformen l'associació, doncs potser no tindria l'expectació que si anàrem sols, turisme, però les meves tècniques estan treballant arduament, tenen la il·lusió també de que conforme vam anar incorporant idees i veient-ho, ho visualitzen, i jo sols tinc que veure com se il·luminen els seus ulls, i això el que a mi em crea és, pues, molt de bé, la veritat, perquè les veig i jo crec en el que s'està fent. Jo també començo a visualitzar-ho jo, i crec que després la cara de les persones, quan vinguin a gaudir d'aquests dies. Però el departament no para, Jessica. El departament estava dient que ho crec que fora d'antena, que ara mateix, en uns pocs dies, estem ja elaborant en invertir en una oficina mòbil, i això és molt important també, perquè actualment tenim dues oficines, una en la platja i l'altra en el poble, el que passa que la de la platja no està massa ben ubicat, no és el lloc idoni per a tindre aquestes visites o solventar els dubtes que puguen tindre els nostres turistes preguntant-nos per serveis, que hi ha en Oliva, horaris, mitjans de transport, tot el que puguem nosaltres des de Turisme Informat. Aquesta oficina queda un poc lluny de lo que és la zona central de la platja, com pugui ser una mitja galta o una plaça Europa, i hem decidit per què no invertir en una oficina mòbil que damunt estarà subvencionat, són fons de Diputació, subvencionat el 100%, i això el que es portarà és que, per exemple, si hi ha un event en la MET d'Oliva Nova, un concurs de la Hípica, per què no, amb aquest vehicle mòbil, arribar allí i donar tota la informació que tenim perquè aquests visitants que venen a veure aquest concurs d'Hípica o participants, a l'acabar, puguen traslladar-se a la nostra ciutat i disfrutar de totes les nostres ofertes que tenim en Oliva. Així que això també és una aposta de turisme, una aposta del departament. Està clar que són informes tècnics, tot, és a dir, ahí el regidor pot tindre a lo millor la idea, però sense el departament tècnic, sense els treballadors, haguera sigut inviable. I d'ahí que també tinga que agrair, perquè molts poden dir, és el seu treball, sí, però és el seu treball, però a vegades n'hi ha treballadors que donen més del que a millor es correspon. I en aquest cas, aquest és el meu departament de turisme i per això estic molt, molt agraït. Els plaços estem complint-los tots, totes les subvencions estem arreplegant-les, estem gastant tots els diners, no estem tornant res, i que cada volta que tinguem que anunciar als nostres veïns que gràcies a la gestió del departament de turisme cada vegada tinguem que pagar en subvencions més events, pues, és molt positiu, Jessica.
9: Sens dubte que sí, que aquesta és una gran notícia, com has comentat, Salva, aquesta oficina mòbil per a que pugui continuar prestant aquest servei en millors condicions, com tu deies, d'informació turística als visitants. Abans de posar el punt i final a l'entrevista, Salva, dues qüestions. Per un costat, com és important el mes d'agost a nivell de socorrisme? Entenc que tot controlat, en principi.
10: Sí, tot controlat. Continuem, i que sí, finalitza l'estiu, per supost, amb zero ofegats. Aquesta és la gran notícia, en veritat. Podem estar parlant de vents i de coses molt positives i que són agradables, però a vegades també el no tindre una mala notícia encara és més positiu que les demés, perquè a vegades jo mateixa, quan obri el mòbil de bon matí i m'apareixen les notícies de forma telemàtica i el primer que t'apareix uns ofegats en Múrcia, damunt de la televisió també dic que enguany pareix que anem a tindre el rècord, per desgràcia, d'ofegaments. Entonces, clar, ahir mateixa vam estar, jo in situ vam estar en la platja, a la tècnica de platges també, parlant amb els socorristes, volem que estiguen atents, volem que estiguen mirant-ho tot, que hi haga bona connexió uns i altres, i d'ahir que també totes les revisions que estiguen passant en la platja, que totes passen per controlar el salvament i socorrisme, per supost, estem traient-les molt positivament. La ISO, la Q de qualitat, banderes blaves que també va vindre ahir i van passar la revisió, també va vindre la visita de costes, és a dir, totes les visites que estem tenint i revisions les estem passant molt positivament, i això pues, també es congratula. Tinc que donar les gràcies pues, a tots aquests professionals que cobreixen aquesta gran tasca i que ojalà puguem acabar el mes d'agost i setembre dient que Oliva és un referent en les platges segures, que volem un turista familiar, perquè la platja és una opció on poden vindre i disfrutar tranquil·lament d'ella i deixar els xiquets prop i tranquils, perquè tenim un salvament i socorrisme en moltes condicions. Enguany han hagut molts canvis, tots els vehicles són nous, entre tots els tramos de la platja estan vigilats, tots, i hem allargat la temporada també de vigilància, la vam allargar abans de començar i al finalitzar, i jo crec que està sent un positiu, i també l'acompanyament d'aquestes persones amb problemes de mobilitat, que un vehicle t'arreplega i el porta a una de les tres platges adaptades que tenim per a poder disfrutar de la nostra platja. Ahir mateixa, en la revisió de banderes blaves, es va passar, vam anar a la plaça Europa i en aquest moment teníem dos persones que estaven acompanyant-los, els nostres socorristes i vigilants, cap a dins la platja, i vam poder parlar una estona en un d'ells i com està la platja, com està l'aigua, i estaven encantats perquè si no fora per aquests serveis, doncs potser aquestes persones no podrien disfrutar de les nostres platges com si podem fer-ho nosaltres. I això és plena d'orgull i de veure que treballem per a tots. Per a tots.
9: Sens dubte. Ara sí, un últim missatge que vulguis compartir amb els nostres oients al respecte de tot el que hem parlat, Salva?
10: Pues, com sempre, convidar-los a que vinguin a Oliva, que disfruten de tots els serveis que ofertem. Poden ser de les ciutats veïnes, si volen una visita teatralitzada per centre històric, poden venir a l'oficina de turisme, apuntar-se, poden disfrutar de tot el que ofertem, que disfruten de la nostra gastronomia, per supost, i que saben que així estan en una ciutat segura. Tenim unes grans festes, acabem de passar els moros i cristians, però en no res ja venen també festes patronals, és a dir, Oliva sempre està en moviment. I això és important, perquè al final el moviment el que crea és pues, economia. I és, quan millor es vinga als nostres empresaris, pues, millor es va també a l'Ajuntament i, per supost, a representants que conformen la corporació municipal. Així que convidar-los a tots. Oliva és una ciutat molt acollidora i qualsevol problema, qualsevol informació, poden acudir a una de les dues oficines de turisme que tenim en Oliva, Jessica. I gràcies a Onda Cero per donar-nos veu i que puguem explicar als nostres oients tota aquesta informació.
9: Salva, gràcies a tu per haver estat amb nosaltres. De veres que sempre és un plaer comentar qüestions turístiques. Avui ha sigut gastronomia i la veritat que amb ganes també de que arribi setembre per poder gaudir de tota aquesta oferta gastronòmica. Moltíssimes gràcies a tu i seguim en contacte.
10: Gràcies, Jessica, gràcies, Onda Cero.

0: reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
1: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Nord número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
2: Más de uno con Jessica Cánovas.
3: Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
4: Una persona morta i tres afectats per inhalació de fum en un incendi en un edifici d'Alberic.
5: L'objectiu és que servisca també per a posar en marxa

0: I Dorm investiguen l'aparició d'una pastera sense ocupants. I fa uns minuts ha acabat al Palau de la Generalitat la recepció al jugador de Foios, Ferran Torres. Era ambaixador de la Comunitat Valenciana.
1: L'objectiu és que servisca també per a posar en marxa projectes relacionats amb l'esport, amb els jovens, amb valors positius.
0: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciat que el proposaran a ell i al també valencià Alejandro Grimaldo per a rebre l'alta distinció de la Generalitat pel 9 d'octubre. Ara anem a Mestes i altres notícies de l'actualitat regional en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: A Alberic, un home de 56 anys ha mort esta matinada en l'incendi d'una vivenda. El foc, del qual s'estan investigant les causes, ha obligat els serveis d'emergència a evacuar l'edifici Onda Cero La Ribera, Lucía Peris.
3: L'incident s'ha produït sobre les 3 de la matinada a la primera planta de l'edifici ubicat al carrer Andrés Montalbà del municipi ribereny. El sinistre ha deixat un home mort i 3 persones afectades per inhalació de fum amb edats que oscil·len entre els 33 i els 67 anys. El dispositiu d'emergència s'ha atès a l'home de 56 anys que havia entrat en parada cardiorrespiratòria i no responia a les maniobres de reanimació. Les persones afectades pels fums de l'incendi han sigut 2 dones i un home que han rebut atenció mèdica per la inhalació mentre que 2 dones han sigut traslladades al centre de salut d'Alberic per a ser ateses de símptomes d'ansietat. L'alcalde del municipi, Toño Carratalà, ha expressat la consternació del municipi.
4: Un golpe muy duro. Se vivieron momentos de muchísima tensión. Se propagó a gran parte de la vivienda y provocó una humareda.
3: La investigació per a resoldre l'origen i les causes del foc continua oberta.
0: Mentrestant, la policia local de Benidorm ha localitzat este matí a primera hora una embarcació tipus pastera a la deriva i sense ocupants entre la cala del Tío Chimo i Punta Cavall. Els agents han inspeccionat la zona davant la possibilitat que hi haguera persones en l'aigua o en els voltants, tot i que no s'hauria localitzat a cap dels ocupants. Fonts de la Policia Nacional diuen a Onda Cero que s'ha obert una investigació sobre immigració il·legal. I 11 són els detinguts a Alacant dins d'una operació a gran escala contra el tràfic d'éssers humans i la immigració il·legal, en la qual hi ha 78 arrestats en diverses províncies espanyoles. Les forces de seguretat han desarticulat la xarxa algeriana més complexa, activa i perillosa, diuen, detectada fins a la data al Mediterrani. Onda Cero Alacant, Bebe Requena.
5: El entramado utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y en el trayecto de retorno trasladaba migrantes hasta las costas de nuestro país, Alicante entre ellas. Lo hicieron en al menos 64 ocasiones con 2.000 transportados y con unos beneficios de unos 24 millones de euros. En 17 registros practicados en Alicante, Murcia, Cartagena y Almería, la policía ha intervenido 26.000 euros en efectivo, 15.000 pastillas de droga sintética y otras cantidades de hachís y cocaína, así como armas de fuego y 18 embarcaciones y coches. Han intervenido 180 agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Europol y policías de Portugal, Polonia y Francia.
0: I continuen les valoracions per part dels municipis afectats per l'incendi de la Vall d'Uixó. Avui fem parada a Eslida. Pel que fa al foc, 26 efectius de bombers continuen treballant en la seva extinció.